Aquests són els nostres consells. Taques de fruita. La millor manera de llevar unes taques de fruita és fregant-les amb aigua bollida i a continuació rentar la roba com sempre. Si encara així queden restes, fregar la peça de roba amb un pedaç banyat amb vinagre o suc de llimona.

coneguem els nostres dites i refranys. Déu ens guard d'esperdanya que es torna sabata. Es diu per al·lusió en els nous rits on es que es veuen enlairats sense mèrits propis.

0: llamo de Centurión.
1: Som un jove de Saua, feliç.
0: Som la Maria de Ses Torres.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Aquests són els nostres consells. No ploreu en sa ceba. Si no voleu tornar a tenir un disgust quan talleu cebes, preniu nota d'aquest consell. Tan sols heu d'untar el ganivet en suc de llimona. És molt efectiu.

Coneguem les nostres dites i refranys. El foc de casa no crema. Vol dir que les coses del nostre maneig quotidià no els donem valor o importància.

Sabíeu que Jacint Verdaguer, poeta i autor d'Atlàntida, va viure durant una temporada a Sant Marroig?

Manu, et naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els oients de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Tornar a encalentir l'arròs. Podreu recuperar l'arròs del dia abans sense que quedi ressec i sense haver d'afegir oli, tan sols si el poseu dins un colador i el col·loqueu durant uns minuts damunt una casserola amb aigua bollint.

coneguem les nostres dites i refranys. Tant diràs que em faràs riure. Ho diuen aquell que, en el curs d'una discussió, treu a darrera hora proves convincents que podria haver aduït més prestes.

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Sabíeu que els musulmans posaren el nom de Medina Mallorca a Palma?

Hola, bon dia. Som en Joan Toni, el cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

Aquests són els nostres consells. Pelar cebes sense plorar. Si ja heu provat tots els remeis possibles per pelar les cebes sense plorar, provau aquest. Poseu les cebes dins aigua bullint durant 3 minuts i després les passeu per aigua freda. Ja veureu quan deixeu de plorar.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som en Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Detergent en grums. Quan els detergents de la roba se posi fort dins de la capsa formant bolles a grums, podreu recórrer en aquest senzill consell. Poseu un parell de quarades soperes de sal gruixada dins el paquet de detergent. Després heu de moure amb força durant uns segons. La sal absorbirà la humitat i el sabó tornarà a quedar com acabat de comprar.

0: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
1: Aquest diumenge tothom amb Espanya. Viu la final del Mundial en pantalla gegant a Son Fusteret. Des de les 18 hores, en DJ i l'animació Te Llamo Colombas. Vine en transport públic, en la línia 10 de l'MT o en els serveis especials de metro. Palma en la selecció. Ajuntament de Palma.
2: Uf, quina calor! I avui què fem?
3: Pues fàcil, m'anem cap a Hidroparc.
2: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
3: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
2: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.
0: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
4: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Hola, som a Operete i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!

ràdio murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que es

0: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
1: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971-51-1255. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Bon dia, Manu. Som la Maria de Petra. De aquí, però, si me podes parlar un disco de Nino Bravo. Un beso i una flor. Per demà. Si falta ser de primera hora. I el dedic a la Francisca de Menorca, a la meva home, a tots els meus fills, a la Nati de Sant Oliva, a la Coloma, a la Miquel de Rafal, a la Tomà Navarro, a la Toni de Lloret, a la Lluís Serinca, a la Margalida de Campanet i a la Maria Antònia de Santanyí. I a la Maria Magdalena, a Sabanit, i a tots els fills de la Ràdio Murta. I a tu, i a la teva dona, i a els nens. I a tots els de la Ràdio Murta. I a l'Ona Belciana de Petra. A sa mare, i a seu cunyat en Antoló i en Cati. A en Francisco Monai, i a seva dona. I a en Martí Caramell, i a seva dona. I a en Adon, mare Gala i Brollador. I a en Caldes. I a en Bernat, i a en Apoloni. I en Xique, i en Maria de la Bodega, i en Mateu, i en Simó, i en Maria, i en Amàlia, i en Francisca Tanjora, i en Esteve Homo, i en Maria Antònia, i en Canisaria, i en Andorra de Sant Guineu, i en la seva germana, i en Florentina de Petra, i en Esteu Fill en Pedro, i en tots els equips de la Ràdio Murta, i en Miquel Cotó i la seva dona, i la seva cunyada i en Pedro Mercat. I la Marga, i la Marga de Cana Maria Gall, i en Pedro, i el seu home. I els meus fills, i els meus nets, a tots. Fins una altra, per demà, un beso i una flor. Nino Bravo. Adéu.

0: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brases enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
3: Hola, buenas tardes, soy Dolores. Me gustaría dedicar una canción a mis hijas, a mis hermanas y a mis cuñadas y sobrinos. Es El Jardín Prohibido, de hace muchos años, y le agradecería que la pusierais. Un besito muy grande. Buenas tardes.

0: Esport d'Andrat ja està de festa. Arriben les festes de la Mare de Déu del Carme. Uns dies per compartir tradició, música, activitats, cultura i moments inoblidables per a totes les edats. L'Ajuntament d'Andrat vos convida a participar-hi i a viure unes festes fetes amb il·lusió. Vos hi esperam.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
0: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
2: Hola, soy Domingo de Palma, de Mallorca. Quisiera dedicar la canción de Estoy hecho de pedacitos de ti, de Antonio Orozco, a todos los campeones de Invencibles y a todos los voluntarios y al equipo humano que forman. Muchas gracias, Radio Murta. Sois los mejores.

Arriba orgullosament Inca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte de 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!

0: Ja són aquí les festes de Sa Coma. Del 17 al 26 de juliol, prepara't per viure 10 dies plens de música, espectacles, activitats infantils, esport, gastronomia, cultura i grans rebel·les. Vine amb família, amb amics o amb ganes de passar-ho molt bé. Aquest estiu, la festa és a Sa Coma. T'hi esperam. Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
3: Hola, bon dia, Ràdio Multa. Som la Cari d'aquí de Palma i volia demanar un disco que se diu Maria la Portuguesa. Vale.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.

0: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio, presupuesto sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
1: Aquest diumenge tothom amb Espanya. Viu la final del Mundial en pantalla gegant a Son Fusteret. Des de les 18 hores, en DJ i l'animació de Jaume Colombàs. Vine en transport públic, en la línia 10 de l'MT o en els serveis especials de metro. Palma en la selecció. Ajuntament de Palma.
2: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són molt nou visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són molt nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llummajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.
3: Hola, hola Manu, mira, som en Jaume de Campo. I m'agradaria per demà una cançó de Nino Bravo, sé que més m'agrada i voltes, perquè com que jo m'agraden totes, i li dic a tots els Jaumes i Jaumotes i a Jovas i tot això. Vale, muchas gracias y perdona la molestia.

no te perdis les rebaixes de Gespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gespa Bou, especialistes en talles grosses. Gespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Nitxa Bellver rep una de les veus més estimades, Francisco, un concert irrepetible en la banda municipal de Palma, un repertori ple de grans cançons i l'essència de la Mediterrània. Divendres de 7 de juliol, 21 hores al Castell de Bellver. Entrades a la venda palmacultura.es. Organitza Ajuntament de Palma. Algo poeta
2: y forjador. Bon dia, Radio Murta. Som en Xisco dels Bunyols. Avui m'agradaria escoltar una cançó cantada per Jaume Sureda, que se diu Adiós, Linda Candy. La vol dedicar a tots vosaltres. Espero que vos agradi. Salut!

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarma Estrablissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmastrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
2: Hola, Radio Murta. Som na Joana, de Palmanyola. I escolta, bon dia, a veure si me podríem posar una cançó per demà. Demà, dia 17, perquè dia 18 farà 63 anys que són casats. I 6 anys de nòvios. Així és que m'agradaria molt dedicar-li a en meu amo una cançó i també una i aquesta cançó també per a Carmen Escol, i una cançó per demà. Si me la podeu posar, La Molinera, que mos agrada molt. I escolta, ara vull fer una miqueta de xaula per les dones que estan escoltant Ràdio Murta. Escoltau, nines, vos desig molta felicitat, però vos vull dir que divendres farà 63 anys de casats. I vos vull dir que escolteu molt la Ràdio Murta, perquè Ràdio Murta és una música molt bona, principalment per poder ballar. Jo i el meu home sempre ens ha agradat més un cine, un ball, que un cine, perquè ens ha agradat molt, sempre hem ballat. I jo tinc 83 anys i jo no prenc medicament per res. La meva medicina és ballar. I en Ràdio Murta, a dins la cuina, ho pas molt bé, perquè ens posen una música fabulosa. Hem de mirar de moment si poden aconseguir sempre per estar bé de salut. Jo, gràcies a Déu, no prenc cap medicament. L'únic medicament és el ball. I així vos ho dic, ballau, ballau, ballau, perquè així mos mantenim bé. Gràcies, Ràdio Murta, per haver-me deixat xerrar tant. Vinga, un besito per tots. Gràcies, adeu.

0: retirada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
2: Hola, bon dia, soc la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó de Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Cere. Se la dedico, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta. Una abraçada molt forta per tu, Manu, i moltíssimes gràcies.

0: el verano es para el descanso. Y para las rebajas. Llegan las rebajas a Descanshop, tus tiendas de hogar. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra con Descanshop. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa. Descanshop.
1: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camises, suaderes i calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.
4: Tina de Barna.
5: Som en Tomàs de Porto Pi.
6: Soy Toni de la Figuera.
7: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

de vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Arriba orgullosament Inca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte 18 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
4: Año 2032. Las casas ya no las venden personas. Un algoritmo decide el precio. Otro escribe el anuncio. Otro negocia. Otro responde mensajes automáticos. Resultado. Miles de viviendas iguales. Sin alma. Sin estrategia. Por suerte todavía quedan personas que entienden que detrás de cada casa hay una historia. En Fincas Fiol seguimos haciendo algo revolucionario. Pensar. Porque en Fincas Fiol no vendemos casas. Cambiamos vidas.
5: Hola, amigos. Soy Curro Cur Savoy. Bueno, un abrazo muy fuerte.

Aquests són els nostres consells. Conservar el jamón. Els talls dels jamons, si veus que han de durar un parell de setmanes, és bo tapar-lo amb un pedaç banyat amb un poc d'oli d'oliva. En el moment en què torneu a tallar, estarà perfecte.

coneguem les nostres dites i refrains. Aigua de març, herba en els sembrats. L'aigua de març només és bona per criar herbes.

0: a Mont Rafel de Palmanyola.
1: Soy Pepita y llamo de Son Rocar.
2: Son Rojalera Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Este domingo, a partir de las 6 de la tarde en Son Fusteret, ven a animar a España. ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder?
3: Este domingo, venite a alentar a Argentina en la Fan Zone del parking de Son Mosh. Desde las 18 te esperamos. Trae los trapos y juntos hacemos el aguante.
4: Ajuntament de Palma.
5: Allà a la 8, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vini Canella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vini Canella. On el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
6: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Collars de perles. Perquè recuperin la seva lluentor, no hi ha més que submergir el collar dins un pot amb aigua de la mà. Pesqueu-lo després de 10 minuts i aixugueu-lo amb un pedaç. Veureu com pareix un altre.

coneguem les nostres dites i refranys. Et penses amb un dit tocar al cel i tota la mà no et basta. Se diu d'aquells que presumeixen molt sense cap fonament.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Este domingo, a partir de las 6 de la tarde en Son Fusteret, ven a animar a España. ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder?
3: Este domingo, venite a alentar a Argentina en la fanzone del parking de Son Moix. Desde las 18 te esperamos. Trae los trapos y juntos hacemos el aguante.
4: Ajuntament de Palma.
5: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
6: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
3: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i amb la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Ana Marta de Campos.
1: Sou Juan, a colla en Rebaza.
2: Sou un Miquel de Crestaig, de Sa Pobla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que en el carrer Verí de Palma se troba el Centre Cultural Contemporani Pelaires des de la seva fundació a l'any 1990?

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Hola, Manu Blanco, som en Jaume Sureda. T'ho vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per els nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de la illa i de les illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una passada molt forta i molt bona feina. Gràcies, guapo.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Enamórate con Radio Murta.

Aquests són els nostres consells. Taques de tinta. Si el bolígraf vos ha deixat taques de tinta a la tela, cobriu la zona amb llet o bé fregueu amb mitja automàtica. Després, rentau com de costum.

Sabíeu que a juliol de 1984 l'Ajuntament de Calvià va autoritzar que la playa de El Mago fos la primera playa nudista?

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Fent camí, ses coses d'Esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Hola, què tal? Molt bones tardes. Benvingudes, benvinguts. Això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu on esteu humits. Sa 88.4, 104.2, Zona Nord, a Menorca, 90.8. Mos podeu escoltar a qualsevol banda del món a través de sa web de www.grup4.com, via streaming, online, i també mos podeu escoltar per sa televisió. Sí, sí, sí, a sa TDT. Aquí vos saluda un servidor, Manu Blanco, i com sempre encantadíssim d'aquest espai, de ses coses d'Esgüell, fent camí, fent camí, amb en Xisco Bausà, qui és el president d'aquesta associació. Xisco, bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Què tal, com estàs?
2: Cansat.
1: Enhorbara.
2: Enhorbara.
1: Això serà per la calor, no, perquè tu ets com els coniats aquells de Duracell, tu no te canses.
2: No, tu, quan tu no fas feina.
1: No fas feina.
2: Nosaltres que tenen en compte que no aturam, enguany les inscripcions van a tope.
1: Una locura, no? La pujada que ha hagut, és a dir, i s'il·lusió, però en tots els aspectes, Xisco, de col·laboració, tant de marques, d'institucions, de voluntaris, de participació, la veritat és que ho deim de manera real i sincera.
2: Aquest guany ha començat una setmana antes i normalment els dos primers dies mos tocàvem el nas, sí, per dir una cosa, sí, més grave, que és que depèn marranyes.
1: No pots.
2: I el primer dijous dels... El primer joc que vam obrir, tenien 30 persones esperant. Bé, hauríem d'anar a lo que hem d'anar.
1: I a què hem d'anar?
2: Sí, molt bé. Tu saps que el Güell, a més de social, millor candidat, en guany mos hem procurat pues, apoyar la part social, però també volem apoyar els nostres joves. Mm. I apoyar entre els nostres joves, sense música, i avui duim un grup de música juvenil, ben juvenil, perquè...
1: Bé, si no m'equivoc, dos.
2: Sí, l'edat que tenen ja no, ja no puc xerrar d'aquesta edat, ja no me'n recordo. I això és el guapo, que per la presentació aquests dos grups actuaran, com també si se porten bé, actuaran el mes de setembre a Cime, a Sant Moix.
1: A Sant Moix, en aquesta trobada, diguem, de mallorquinidat.
2: Sí, mallorquinidat.
1: Perquè si deim a Sant Moix, penses trobada mallorquinista.
2: Sí.
1: Però és trobada de mallorquinidat.
2: No, dissabte farem la trobada de música i ball mallorquí, com vam fer l'any passat, i diumenge farem per joventut, per nins, per dir, més familiar, que si tot va bé, farem que farem un arròs pobler.
1: Ja me va bé.
2: Amb torrades un poc fort.
1: Allà on hi ha menjua.
2: Sí, no.
1: Allà on hi ha menjua.
2: Sí, sí.
1: I mos dus aquesta jovenaia, aquesta gent, i com sempre deim que és un dels eslògans de Ràdio Murta i de Grup 4, que algú diu, això és un barbarisme, dic, jo si arrencla, me'n fot. Lo nostro.
2: Una pregunta.
1: Lo nostro.
2: Una pregunta. Això que fem, publicitat de Grup Güell o del Canal 4?
1: Perquè no, és que això és Canal 4, perdona.
2: Ah, vale.
1: El Grup Güell és un col·laborador.
2: Ah, vale.
1: M'entens?
2: Vale.
1: I xerram directament des duo LD, que són na Laura Mir i en David Tarque, qui són aquí amb nosaltres, a part ben acompanyats també per na Maria Moral, que després vos contarem de què forma Second Signal. Però anem per parts. Començam. Saludem a na Laura Mir. Laura, què tal, com estàs?
3: Bon dia, com va?
1: Encantat de tenir-te aquí. En David Tarque.
4: Què tal, buenos días.
1: Què tal? I també tenim amb nosaltres, per altra banda, que després xerrarem amb ella, Ana Maria Mir.
5: Hola.
1: Maria Moral, perdona.
5: Sí, sí.
1: Maria Moral, què tal? Encantat de tenir-te aquí també.
5: Bé.
1: Després xerrarem amb tu, perquè aquí hi ha tres artistes i n'hi ha una que està amb aquestes dues formacions, per dir-ho d'alguna manera. Però començam xerrant des duo LD. A veure, conteu-mos un poquet què sou, qui sou i què feis amb LD.
4: Bueno, pues LD es un grupo bastante reciente, ha sido una unión que un poco la vida nos ha llevado a ello, cúmulo de casualidades, por decirlo de alguna forma, y creo que aunamos bastante bien muchos años de experiencia por un lado, por la mía, digamos, aunque sea en toda la parte artística, y la juventud y el talento de Laura Mir, que es innegable.
1: David, cuéntame, ya que empezamos contigo en este caso, cuéntame un poco tú qué es lo que haces musicalmente hablando y cuéntanos algo de ti para que
4: te ubiquemos. Que yo, relacionado con la parte artística, he estado toda la vida, desde los 17 años, he sido bailarín profesional de danza española y flamenco. Sí, toda la vida, con lo cual mi relación con los escenarios ya es como mi casa. A partir de ahí, bueno, la vida me ha llevado al canto, digamos, una vez que ya la carrera del bailarín siempre es corta, una vez que cumples cierta edad, bueno, se empieza a acabar, es como los futbolistas. Sí. Y bueno, a partir de ahí, pues la vida me ha regalado una segunda etapa.
1: Qué bueno.
4: Con los escenarios y el canto me ha llevado a poder seguir transmitiendo, a poder seguir contando historias de otra manera totalmente distinta. Y en este caso a compartirlo con Laura.
1: Pues fíjate, lo que tú me dices del baile al canto, tú sabes que esto ha pasado en numerosas ocasiones.
4: Sí.
1: Yo, por ejemplo, soy amigo de una octogenaria, que es Betty Misiego, ¿vale? Que representó a España en Eurovisión.
4: Sí, sí, con en 73, ¿sabes? Si
1: exacto.
4: No me equivoco.
1: Entonces, Betty era una bailarina. Era
4: correcto.
1: Una bailarina.
4: Sí, sí.
1: Y luego, pues... ella es mucho más famosa como cantante que como bailarina, es curioso, ¿eh?
4: Es cierto que ambas disciplinas, aunque parezcan diferentes, la verdad es que son bastante complementarias una con la otra, porque al final...
1: es el mundo del espectáculo.
4: Correcto, y no deja de ser expresar una idea, expresar una historia. Y...
1: ahí está. Si tienes un poquito de talento o mucho en cada una de las cosas, lo puedes llevar, pues es así. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bé, molt bé.
1: Molt content de tenir-te aquí a aquesta hora baixa. I conta'm-nos un poquet qui és na Laura. I... perquè tu ets molt joveneta, quant d'any tens?
3: 14.
1: 14?
3: Sí.
1: Veus?
3: Bueno, jo des de petita faig música a l'escola, des que tenia 3 anys. Vaig començar amb sarpa quan tenia 6.
1: Ah.
3: I des de fa 4 anys vaig començar a seguir terra i després faig cant també i... ara vas començant la banda i tot.
1: És tota la música.
3: Sí.
1: Instrumental, o sigui, com a multiinstrumentista i després cantar i
3: sí.
1: Tal.
3: Ja la meva vida és música.
1: Que bé, que bé.
3: Sí.
1: I conta-ho-mos. Bé, com va néixer aquest duo? Què feis en David i tu? I quin estil de música feis? Com és la cosa?
3: Bé, nosaltres vam començar amb Juan Rosselló, que és el director de l'escola Gaudet de Santa Mònica, que és la meva escola, i ell va allà a cantar. Este no.
4: Sí. De casualidad,
1: así. que es como pasan las mejores cosas,
4: sí,
1: yo creo.
4: Sí, correcto.
1: No cuando están preparadas.
4: Correcto, correcto. Y al final, pues bueno, por decirlo de alguna forma, por salvar un número, terminamos siendo solistas los dos y ahí nos dimos cuenta de que, bueno, la relación entre los dos en cuanto a voces, en cuanto a escenario, era bastante productiva.
3: Sí. I se li va correr en el director fer una cançó tots junts per fer... una cançó final de curs.
1: Oh, molt bé.
3: Sí.
1: I d'on ve aquest nom de LD?
3: Pues,
1: jo m'atreveria a dir d'on ve, però bé, però seria una especulació, a la millor m'equivoc.
3: No, com jo no em l'haurà dit, David.
1: I d'on m'equivocava?
3: LD, sí, s'ajunta, pues, d'això se m'ho va córrer.
1: Com és el procés de triar i de preparar les cançons entre vosaltres dos?
3: Pues normalment suggerim cançons i si mos agrada, pues lo fem i anem posant com cançons a la taula, això de aquesta m'agradaria fer-la.
1: Per fer una selecció,
3: sí.
1: Per triar. Jo m'agrada més aquesta, m'agrada més. De quins gèneres, de quins estils, David?
4: Bueno, la verdad es que de momento tiramos un poquito hacia el pop nacional y el pop internacional, aunque ya luego tiene otra rama que ya contará después, pero bueno, eso. Un poco, digamos, canciones melódicas donde se pueda, pues lo que he dicho antes, aprovechar a contar historias. Y bueno, el proceso, la verdad es que creo que es bastante sencillo, simplemente buscar canciones que más o menos se acomoden también a nuestros tonos de voz, obviamente, porque somos totalmente distintos, pero creo que ahí es donde está la gracia y la complementación.
3: Sí.
1: Vosaltres que hi ha aquesta diferència d'edat, això també em va passar amb una formació que tenc de música electrònica, però un du sa veterania, l'altre du sa força, sa il·lusió, és a dir, això m'apareix que és un complement fantàstic, perquè jo ho he viscut en les meves cans amb un altre tipus de música, estan xerrant d'electrònica i no té res a veure. Però conta-nos què porta cada un en el projecte de LD?
3: Bueno, ella porta l'experiència perquè ja, com ha dit abans, que feia ja molts anys...
1: Ja és més veterà.
3: Sí. I, bueno, jo diria que ella porta l'experiència i...
4: Altres para mí Laura aporta la frescura, sobre todo ese arriesgar que tiene la gente más joven, sobre todo, sin miedo, sin prejuicios, siempre es importante.
1: Sí. Quan mos ha contat en David, estan xerrant grosso modo per donar-vos a conèixer en el gran públic. Mos ha comentat que, diu, després na Laura vos contarà algo que ella fa. Ara a què se referia? A què se referia?
3: A la banda de música, sí. A ser consignant, que després ja
1: contarem. Molt bé, perfecte. Què podrem escoltar, dieu, a la rebetla de la marxa del Güell i Capeu?
4: Bueno, pues por nuestra parte vamos a interpretar dos canciones. Una de ellas un poquito más, llamémosla profunda, por decirlo así. Más que nada dedicada sobre todo a la gente que precisamente va a realizar la marcha.
1: Ah, qué bien, la habéis hecho.
4: Bueno, es una canción un poco.
1: Es una versión que la habéis amoldado un poquito para eso.
4: No, es una canción que en realidad tiene un mensaje bastante de positividad, de fuerza, de valentía, de enfrentarse a los problemas, con lo cual creo que en este caso era bastante.
1: Como anillo al dedo.
4: Apropiada. Originalmente ya es un dueto. ¿Puedo decir la canción? Sí, ¿no?
3: Sí.
4: Es una canción que se ha llevado un Oscar, que se llama Shallow, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper.
1: La conozco,
4: correcto.
1: Sí. Vaya temazo.
4: Esa, temazo, correcto,
1: vaya
4: tú lo has dicho.
1: De Lady Gaga no me sorprende, porque la gente, esto pasa, salvando las distancias, con Rosalía, que dices, estos son cantantes de esto de postureo, de tal. No, Lady Gaga es una artista brutal, como lo es Rosalía, brutal. Aunque no te guste o no te guste.
4: Sí, correcto.
1: Y me sorprendió Bradley Cooper.
4: El actor me sorprendió a todo el
1: porque
4: mundo.
1: Él no es cantante. Sí. Así como, oye, pues me parece un temazo, ¿eh? Ostras, qué bueno veros a vosotros dos, que
3: sí.
1: Ara m'ho estic intentant imaginar. Sí, sí, sí. Aquesta serà una cançó. Jo sé cert que en Xisco, en Expressi, li agrada, perquè quan té missatge solidari i d'empatia i tal, que és algo que d'aquesta casa i també, evidentment, del grup Güell sempre estan intentant participar, no sé si Xisco, inculcar i participar com estan fent en moltes ONGs, és una cançó que té missatge, maldament sigui una cançó en anglès.
4: Sí, correcto. Esa era un poco la intención. Y bueno, por otro lado, la segunda ya es un poquito más alegre, por decirlo un poco de una manera, que es una canción
2: es que
4: de Coti. Claro,
2: es que
4: para que salgan a hacer esa marcha tiene que ir bien alegre. Si no. Sí.
2: Además, este año, perdona que interrumpa, como iremos con la gorra del Mallorca, tenemos que pedir a la Virgen que el Mallorca
1: que
2: suba.
1: Haremos
2: dos trabajos.
1: ¿Y quién es otra canción? ¿No vos lo direu?
4: La otra canción es
3: Nada fue un error.
4: Correcto, de Coti.
1: I de Mira.
3: Sí.
1: Jo conec en Coti, quan t'heu comentat, fixa't, mira el que són les coses, i jo som un home molt escèptic, però quan t'heu comentat una cançó, missatge, solidari i tal, dic que això serà la cançó del meu amic Coti, Color Esperanza, perquè en Diego Torres la va popularitzar,
4: però
1: la cançó és d'en Coti. Val? I he pensat, dic, ara me dirà aquesta cançó, te juro que m'ha vengut en el cap. I
4: pues en Coti que per mi part Color Esperanza estava ahí. Estava ahí, ahí.
1: Però seguint se pensa que d'en Diego Torres és d'en Coti. El que passa que la va cantar en Diego.
4: Sí.
1: I fixa't, i he estat en contacte amb ell aquest dia, és curiós, perquè a part ha vengut a Mallorca, i Nada fue un error és una cançó fantàstica,
4: sí.
1: És una cançó fantàstica, és divertidíssima, és alegre.
4: Sí,
1: va fer una versió en Julieta Venegas i en Paulina Rubio, genial.
3: Sí,
1: idò, molt bé, ja vos coneixeu un poc més, que bé. En el teu permís, David, i amb el permís d'en Xisco, ara xerrem d'aquest altre projecte musical. És així? Anem en la segona part?
2: Hombre, pues mira, ja vos van a permís.
1: Sí, però ho faig perquè s'ha de respectar sempre la gent que és més gran que un, m'entens?
2: Sí.
1: Veus? Ja ha rebut.
2: No, som més major que tu, sí. No sigui més gran.
1: Està clar. Anem a xerrar de Second Signal, que en aquest cas participa en David, no? Però sí participa na Laura Mir, en na Maria Moral, que en aquest cas tu, Maria, amb ella vas més en sa bateria i de més. Com és la cosa?
5: Bueno, yo empecé tocando piano hace como 3 años y en la sala que yo tocaba con un profesor en otra academia que no es el London Rocks ahora, había una batería y yo como que tenía curiosidad y un día probé y me gustó, básicamente me gustó mucho más. Y entonces desde que voy al segundo de la ESO, desde que tengo como 12 años, pues voy practicando un poco cada día.
1: ¿Y cuántos años tienes?
5: 15.
1: 15, vale. Tu mos contes, Laura, que a part d'LD amb en David, formes part d'aquest Second Signal, però que no és un tàndem, és una banda de 4 integrants. Com és tocant dos projectes distints?
3: Pues és canviar de xip, perquè amb ell faig cançons totalment diferents del que faig sense banda, perquè jo amb ells faig cançons de rock i coses d'aquestes.
1: És un altre estil.
3: És un altre estil totalment diferent. Sí. I, bueno, a més, m'agrada molt tocar aquests diferents estils i tot això.
1: És a dir, en Second Signal és més rocker.
3: Sí, molt més.
1: Molt més rocker. Per si tu li dones branques a bateria, és rock, fa millor, però fa més feina, no? D'així. I com va començar el grup?
3: Pues, això va ser la nostra escola de música, London Rocks, que li vaig dir, bueno, mos va ajuntar a tots, en altres quatre, en Harry, que és el baixista, i després està na Martina, que és l'altra guitarra, i na Maria i jo.
1: Aquests són els instruments i se'ls veus que hi ha.
3: Mm-hmm.
1: Molt bé. I ho feim venir bé entre tot quatre. Sí. Mos entenem, no? Hay buen rollito, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Dónde habéis tocado ya, en algún sitio?
5: Sí, hemos hecho dos conciertos, uno en La Movida, en mayo,
1: sí,
5: que fue el primero, y tocamos unas 8 canciones,
1: sí,
5: bastante bien. Y luego, hace no tanto, en junio, el 14, hicimos otro en un bar, Azafrán.
1: Sí.
5: Y también, como que quedaba, era modo festival, quedaba un hueco, y el organizador de la escuela pues nos dio 4 canciones.
1: Que bien. I com ho fareu el dia de la revela de la marxa del Güell i Capeu en les dues formacions? Tu com ho faràs? Com és la cosa? Se complementarà? Com és això?
3: Bueno, pues, en teoria jo primer faré amb ell aquestes dues cançons i després
1: amb ja... amb en David?
3: I després ja col·locarem totes les coses i... Bueno, tocarem ells.
1: Molt bé, és a dir, serà un primer tal? Molt bé. I això de pujar els instruments i tal? Ha de ser lleuger.
3: Costarà un pocot. Sí. Sobretot la bateria.
5: Sí.
1: Molt bé. Ara anem a xerrar directament de lo que és la marxa i la rebel·la, en aquest cas, del Güell i Capeu. Aquí podeu xerrar tots tres, podem tenir conversació, i en Xisco Espressi també, evidentment.
2: Ah, meu mal.
1: Sí, perquè vol dir xerrar de música.
2: Jo sí, jo sense música.
1: Què significa...
2: Jo canto molt malament.
1: A la dutxa, ja ho sé. Què significa per vosaltres tocar un acte tan especial com aquest, que com bé sabeu, que ho sabeu vosaltres, ho saben els papàs, ho saben els predins, és una cosa tan nostra, tan simbòlica, i que reuneix moltíssima gent. Què significa per vosaltres tocar a la revela de la marxa del Güell i Capeu?
3: Pues, per jo és tot un no tocar amb el grup Güell, perquè és una cosa aquí de Mallorca i me fa moltíssima il·lusió. I moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat, Xisco.
2: No, no, no, gràcies.
1: No, sí, ja m'agrada molt que la jovenaia sigui així.
2: Jo ara faré un reto.
1: Ai, Déu meu. Bé. Prepara't.
2: M'agradaria que cantés una cançó super mallorquina, que és la més famosa de totes.
1: Però han de tenir, escolta, jo sé que és molt fàcil dir-ho.
2: Perdona, quan se xerren les persones majors, els al·lots...
1: És ell, no som jo. Vinga, ho xerra.
2: Vols voler cantar en aquesta nena de plaça? Que no hi ha cançó més mallorquina que aquesta?
3: Bueno,
2: si
1: hi ha hagut un silenci.
3: Si dona temps, ara millor mirarem
1: alguna cosa. I menys mal que hi ha aquesta nena de plaça, perquè jo ara pensava que vos anava demanat, vos haig de tocar la balanguera.
6: Sí.
1: Dic, ara mollarà la balanguera. Però jo som més de aquesta nena de plaça perquè és més alegre.
3: Sí, que tenia de plaça millor.
1: Sí.
2: I jo, que en sou guapes, pues... El bolero de Valldemossa.
1: El bolero de Valldemossa.
2: Són més mallorquins.
1: Sí, esparado.
2: Esparado de Valldemossa, tens respecte. Ah, deixar aturar, quan jo no he estat mai aturat. No
1: sí,
2: ho sé.
1: Sí, sí, sí.
2: I d'això molt important. I com tenir tantes, Güell, pues, apoia la joventut, com ha apoiat a les persones majors, i apoiam a la joventut, i en guany mos hem posat, com a reto, posar pues, un grupo, i van xerrar amb una senyora molt simpàtica, i m'agrada dir, tinc una filla molt guapa i molt

0: Nunca.
1: Tú no, no has feito.
0: Pero igual este año me animo.
1: Sí,
0: no
1: sí,
0: sé.
1: Sí. Ya por, y ya sí. Te diré cosas. Dime, me llamo. Y David se ha quedado callado. Y yo le digo, yo me quedaba criando este año y dije, no funciona.
2: Funciona.
1: Don David, que no digo nada, no sabe nada.
2: Bueno, la verdad es que lo tengo pendiente, pero hay que tener arrojo para hacerla. No.
3: Mira, ayer vino una señora que además es notaria. Muy simpática, vino a apuntarse. No es mallorquina y lo quiero probar. Vale, pues lo pruebas y pas. Ten en cuenta que en la marcha lo importante es la seguridad.
1: Sí.
3: Es decir, esa marcha, como siempre digo, tenemos grupo de voluntarios nuestros, las personas que están habitualmente, las personas que están en seguridad, que gracias a ese equipo tan humano que tenemos, tanto habitualmente y seguridad, funciona perfectamente. Fa 8 anys que ens feliciten les forces de Guàrdia Civil i anem millorant més. Per tant, tu pots marxar perquè darrere de tu tens uns microbuses d'escova que te poden recollir. Enguany hem fet un reto, o ens han fet un reto, millor dit, que és fa 2 anys que el grup Invencibles volen participar. La marxa participen i arriben. L'any passat va arribar fins a Virgen de Lluc. I un guany molt van dir, volen fer més, Francisco. Què van fer nosaltres? Pues vam anar a veure la Sandra Fernández, que és la consellera d'Afers Socials. Sandra, això. Necessitam microbusers de poia per aquesta gent. La Sandra tot el món va dir que sí. I un guany, gent de mobilitat reduïda, participar a la marxa i el reto que s'han posat a arribar a Lloseta. Amb una cosa que tenen la confiança, que tenen cotxes que els recolleixen.
2: Sí.
3: I això és molt important. Enguany hem apostat molt per les persones amb mobilitat reduïda, com apostant també per la joventut. Perquè una cosa no va vingut a l'altra, és la social i l'humà. I és tot, és plantejat. Jo quan van donar per fer la marxa, jo havia col·laborat 2 anys, no tenia ni idea. I gràcies a l'equip humà que em puc fer i gràcies a la col·laboració de les institucions i empreses, enguany la marxa de Güell a peu fa que ara dos mesos fem una activitat. Tota la vida és un reto. Vosaltres som molt jovenets. Bé, elles són molt jovenetes.
1: Sí, algunes no tant.
3: M'entens? I és el reto de... Jo sempre dic una cosa. El que pot fer un altre puc fer jo, millor o pitjor. Per tant, això és l'important. Vosaltres que sou joves, no te hi han passat. Jo vos 5 vegades la vostra edat. Per tant, és molt important. Ara vosaltres començàvem la música, és un passatiempo, però és un reto. I això és el que guapo. Tenir il·lusió a fer coses. I la marxa és igual. És una il·lusió de pujar a veure la Mare de Déu. N'hi ha qui van a veure la Mare de Déu, n'hi ha altres que van per altres coses. Però les persones que participen, que això també és... Tothom diu el mateix, és molt diferent. Fas amistat, fas una cosa molt important, germanor, i fas humanitat, perquè xerres amb gent que no has conegut, i gent que no te coneix t'ajuda en un moment donat. I la part humana, tenim totes les electròniques, molt bona, perquè gràcies a les electròniques també s'hi ha d'adaptar molt, però s'ha portat un part, la part humana, xerram, ja no xerram amb el mòbil, enviant missatges, i la gent al final vol l'esquilar humà. I jo espero que dia primer vosaltres doneu en aquesta joventut i persones molt majors que venen, perquè hi van venir persones...
1: Venen de totes les edats,
3: sí, com... sí, per tot,
1: però real,
3: de real, sí, no, ahir mateix. I com aquesta senyora que és notària, que va dir, jo ho quiero intentar, no te preocupis, tira pa en banda. I això tot intentat-lo. La Maria, si no me'n recordo, va arribar a Santa... No, perdona, Laura, va arribar a Santa Maria, però ja està.
1: I ja està bé.
3: I quan punt arribarà a Binissalem, o Lloseta, arribarà a Lluc. Però té una seguretat que si no pot arribar, té un apoio que pot tornar enrere.
1: És a dir, que te recolleixen, que no te quedes tirat. Sí, sí. Hi ha organització, sí, hi ha coordinació, hi ha producció. Això és una passada. Perquè antes, en aquell temps...
3: Se son nao que
1: ha de ser. Ei, vamonos, sí. Ja tornaràs.
3: En Manu sap que jo sempre, jo que com a president del Güell, el que estic més orgullós és del grup nostre de voluntaris. La seguretat, els que participen en l'entrega d'aliments, fruita,

0: Ogul sho sho çiki po ma i kesh ni kesh çiki po por en fe kaqesh i grashi de Walter por ndra musica i alegria se je nostra i sho lo importante.
1: Es que és una passada perquè lo que és se marxa ja és una iniciativa tan consolidada i tan important. Però és que hi ha gent, jo me criden oients a Ràdio Murta, gent gran que lo millor no poden fer se marxa. Però venen a se rebel·la.
0: Sí.
1: És a dir, venen a se festa, disfruten de se festa com no algo independent de sa marxa, però ja venen a que vos vendran a veure i després l'immensa majoria se'n va a sa marxa.
0: I després tu saps que fem sa pujada al Castell Verbà, que enguany l'hem fet més social, hem participat persones majors, i fem una festa en el castell on hi ha des d'un grup de muñecos per nins, bolera mallorquins, zumba...
1: Familiar.
0: I un grup juniors, que hi ha totes les edats. Això molt és l'idea nostra.
1: Molt bé.
0: Perquè a la marxa participa gent de totes les edats. Ja fa 3 anys que participen famílies en són impetits.
1: Sí.
0: I això és bo, la part humana, la part sona. I això és el que intentem fer.
1: Xerram, ja per anar acabant, mos podeu dir, important, perquè la gent ara que mos escolta vol saber on poden seguir tant LD com Second Signal, xarxes socials o com és la cosa, plataformes o...
2: Bueno, nosotros Second Signal tenemos tanto Instagram como TikTok y YouTube. En Instagram estamos más activos y es Second Signal / Official Account.
1: Official Account.
2: Sí.
1: ¿Y LD?
3: Cierto que LED somos de muy
4: bastante
3: nueva formación, pero
4: son
3: bueno,
4: pero
3: algo haremos. Llegar a las redes sociales,
4: algo farem.
1: No, es que s'ha de fer, però claro. Escolta, jo que som, jo som i som dels temps que jo dic no digitals, sinó analògics, més antic, de la old school, de la vieja escuela, però si no estàs ficat dins les xarxes no ets. És a dir, tu pots tenir ràdio, pots tenir tele, pots tenir amics, pots tenir tal, però també hi has de ser. També, no vol dir només aquí, però allà has de ser. I un missatge que vulgueu donar totes a la gent que vos escoltarà dia 1 d'agost a la revela de la marxa Orgull i Lluc a peu tant LED com Second Signal. David, endavant.
3: Bueno, por nuestra parte, yo les espero que aportemos algo, un poquito de felicidad, un poquito de valentía y un poquito de humanidad a toda la gente que está allí, a toda la gente que va a asistir al evento y a toda la gente que va a realizar la marcha.
1: Muy bien, ya te toca tú.
4: Bueno, pues que espero que disfrutin tot això que ha preparat en Xisco i
0: perdón,
4: que
0: no bueno, ha estat en Xisco.
4: El grup.
0: S'equipo.
4: S'equipo.
1: Sí, però jo tenc xos perquè jo també ho he dit moltes vegades.
4: Sí, i que també vagi molt bé com i fins a Lluc. I que, bueno, que la música és una cosa que mos uneix sempre.
1: Molt bé.
4: I això,
1: molt
4: tot
1: bé.
4: El que vull dir.
1: I per què va tu, Maria?
2: Pues sí, lo que han dicho ellos de que disfruten y que luego que vaya bien y pues fuerza para continuar.
1: Muy bien, con ánimos. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Radio Murta, en este espacio del Grup Güell, de esas cosas del Güell, de Fenquemí, con Daim Fenquemí. Moltíssimas gracias por estar en nosotros.
2: Gracias.
1: Xisco Bussà, Presi, m'encanta que mos duguis aquesta generació, segona, tercera, m'encanta, perquè això és l'esperit del Grup Güell.
0: Exactament, a més mos sentim més joves, quan sí, sembla persones més joves mos sentim
1: però
0: més joves.
1: Però jo m'encanta veure la gent jove, quan és tan gent preparada, gent amb educació, gent amb ganes, amb il·lusió, saps per on vaig, no? M'agrada, hi ha esperança, Xisco, hi ha esperança.
0: Bé, perdona, i diré unes coses, la gent critica molt fàcil, sí, fan renou els dolents, però és una joventut molt bona, molt ben preparada, nosaltres no estem preparats, nosaltres vam, jo som més veterana que tu, ens vam haver de preparar en el camí, avui la gent està molt preparada, hi ha molta gent molt bona, el que passa és que aquesta gent que fa les coses ben fetes, que és educada, com dius tu, que fa feina, no fa renou, fan renou, és que fan botelló, fan botelló, però és una joventut, jo tenc que, ara per ser darrere meu, tenc el meu net, que fa el que van fer el meu fill i jo a la vacació d'escola està ajudant a son pare a fer feina.
1: Això és una passada.
0: I això és guapo. I dic, criticar la joventut sempre l'han criticada. Sap per què? perquè no tenen joves ja. Ja no,
1: no som. Però tu te passa però com a previ.
0: Jo crec que tenim una joventut molt bona, molt ben preparada. No havíem tingut una joventut tan ben preparada com la tinc ara.
1: M'encanta que ho digui un home veterano com tu, dic sense fer broma.
0: I això, la llàstima és que no tenen les nostres coses que tenien altres noms de menys a més, i avui per desgràcia van de menys de més a menys.
1: Tentes perfectament.
0: I l'hem d'apoyar aquesta joventut perquè és el nostre futur. Si no, no cobrem les pensions.
1: Xisco Boussà, presi del grup Vella. Gràcies per estar, com sempre, aquí a Cateva. I fins aquí el programa d'avui. Ja ho sabeu, això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu uns teus amics. Una passa darrere,
5: s'altra silenci avant. Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción. Vuelve la noche. Vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Sguell a Yucapeu. 48 kilómetros. Que no se explican. Se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Yuc, con salida desde la Plaza d'Esbestià a las 5 y media de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza de Sguell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha de Sguell a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grup Güell, Fencamí.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
3: Ràdio Murta con Manu Blanco.

Aquests són els nostres consells. Fora ratxes en el vidre. Quan el vidre de qualque taula tingui ratxes, proveu a aplicar una bona quantitat de pasta de dents per la part enratxada. Després, deixeu-ho aixugar i polir amb un pedaç eixut. Ja veureu com se soluciona el problema.

Hola a tots, amics. Soc Santi Carulla, dels Mustang, cantant dels Mustang, i vull aprofitar aquest moment per felicitar-vos a tots vosaltres, escoltes de Ràdio Murta, una abraçada molt forta i molt especial per al bon amic Manu Blanco, que dirigeix i presenta aquest espai a Ràdio Murta. Moltes gràcies, amics.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua de gener omple les botes i el graner. Indica els beneficis de les pluges de gener.

0: amb Lluís, des d'aquí, des d'Estanyol.
1: Mira, és la meva Maria Francisca de Solla.
2: Som en Jaume, aquí d'aquí de Sant Cervera.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

imam gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

Aquests són els nostres consells. Rotllos d'humitat. Per llevar aquests antiestètics rotllos d'humitat, fregueu la taca amb un pedaç humit amb aigua oxigenada.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

amics de Ràdio Murta, una salutació molt forta i molt efusiva per tots vosaltres. I a tu, Manu, una forta abraçada també. És una bona idea connectar-vos amb Ràdio Murta aquest estiu, perquè per passar la calor segur que amb la música que ens posa el Manu disfrutarem tots força. Santi dels Mustang per vosaltres, i si cau alguna cançó dels Mustang també, doncs moltíssim millor. Una abraçada molt forta i fins a sempre. Que disfruteu, bon estiu a tothom i adeu-siau.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
2: Coneguem les nostres dites i refranys. Abans, va dir en Quinyot. Se diu al·ludint en els remeis que s'apliquen quan ja no és hora.

Aquests són els nostres consells. Descongelar carn picada. Per descongelar-la ràpidament, poseu per damunt la carn, la sal que hagueu de menester per la seva preparació. La sal accelera moltíssim el seu procés de descongelació.

coneguem les nostres dites i refranys. La millor ha de quedar sempre per dir. Significa que a les discussions convé sempre guardar arguments decisius per darrera hora.

Aquests són els nostres consells. Queixons trebats. Si es queixen de qualque moble se traben massa sovint, podeu solucionar el problema fregant els costats amb un tros d'espelma amb una pastilla de sabó nova.

0: som el Miquel Ferribot de Benacà.
1: Telefon de Porta Colom, són Antoni Roig Andreu.
2: Són a Noelia de Falanit.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Taques en el sofà. Si qualcú ha deixat una lleugera taca a un sofà de tela i no sabeu com llevar-la, proveu a fregar amb una goma de borrar. A la majoria dels casos, la taca desapareix a l'instant i sense cap esforç.

coneguem les nostres dites i refranys. Pa, pa i no besades. Ho diuen a un que val demostrar molta estimació, però només de paraula, sense sacrificar-se ni donar cosa profitosa.

Hola Manu, hola estimats oients de Ràdio Murta. Som en Llorenç Santa Maria. Vos envio una forta abraçada a tothom. Escoltau Ràdio Murta, que posa bona música. Salut per tots.